0: que té. Sabor de Gràcia, Sara Correia, Tarta Relena, Balkan Paradise Orchestra, Magalí Sare, The Zawos Queens, La Quinta de los Núñez i molts més. Un festival obert al món que et convida a redescobrir la música popular al costat del mar. Més informació a finpt.cat. Organitza Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
1: ¿De qué te sirve saber toda la gramática inglesa si luego no sabes hablarlo bien? No estudies inglés, úsalo.
2: En la Global lo usarás de forma práctica y natural desde el primer día, porque eso es progreso de verdad.
1: Grupos reducidos.
2: Matrícula abierta. ¡Corre! Hay plazas limitadas.
1: Visita globalconnect.es o llama al 938-144-648.
2: Global Connect Idiomas, en Vilanova y la Geltrú.
1: No estudies inglés, úsalo.
3: Els 40 Summer Live 2026. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles, Parc del Prat. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb David Álvarez i Sergi Sánchez i les actuacions de Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos, Lau Givert, CH i Lala Lovio. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los 40.com i als 40.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Cubelles i l'Espai Jove de Cubelles.

0: Bueno, después de 13 años, Fernando Alonso ha ganado una carrera. Habrá gente que se esté llevando una sorpresa ahora y diga, ¿esto cómo no lo habéis contado en deportes? ¿Por qué es de Lego la carrera?
1: La ansiedad 33. Ya sabes que los seguidores de la Fórmula 1 llevan varios años esperando la victoria número 33 de Fernando Alonso. Bueno, resulta que este fin de semana, coincidiendo con el Gran Premio en el Reino Unido de Silverstone, antes de la carrera oficial de la Fórmula 1, hubo una de Cars, con figuras de Lego. Aunque hay que decir que todos los pilotos hacían trampas, porque en la última curva Fernando Alonso junto con otros dos pilotos se han salido de lo que era el circuito, han atravesado toda la gravilla para llegar a la meta y a cortar. El primero que ha pasado por meta ha sido Alonso.
0: Pues a esta velocidad llegamos ya a las 7 menos 10 de la mañana, las 6 menos 10 en Canarias.
2: A aquestes alçades del Mundial, el més important no és participar. Arriben els vuitens de final. I per escalfar l'ambient, els col·laboradors de la taverna dels bojos del Quet i Jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Viu la prèvia i els postpartits de la Roja amb el tío Faja i Gonzalo Álvarez.
3: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
2: Liderats per Cristóbal Chassent.
4: Cachondeo, riure.
2: Aquest dilluns, 6 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, emoció, regals i sorpreses.
5: És gratis, eh?
2: Més informació a casinobarcelona.com.
6: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
7: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
8: Bon dia, és dilluns, és 6 de juliol. Ni tranquil·la a les Gavarres, l'incendi de la Bisbal continua estabilitzat, però serà difícil que avui es doni per controlat. S'hi afegeix un factor complicat i és una nova onada de calor que obliga a activar el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi. És la notícia amb la que comencem avui, abans però tres imprescindibles. I el primer d'ells és el temps, amb sol, sense pluja i amb temperatures que poden superar els 40 graus a la plana de Lleida. Pel que fa al trànsit, retencions als accessos a Barcelona i un parell de carreteres tallades per l'incendi de la Bisbal, la que connecta Calonge amb la Bisbal i la que connecta Calonge amb Santa Cristina d'Aro. El transport públic, normalitat. Aquest dilluns s'activa el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendis, coincidint amb l'arribada d'aquesta segona onada de calor. Vicenç Llorca, bon dia.
9: Bon dia, Gisela. Ja són 45 localitats de 9 comarques amb aquesta alerta: l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès, el Segrià o el Baix Empordà.
8: Doncs justament en aquesta comarca hem estat pendents tot el cap de setmana de l'evolució de l'incendi de les Gavarres. Continua estabilitzat, però ha cremat més de 2.000 hectàrees i ha calcinat completament una desena de cases. Anem cap allà, perquè hi tenim el Carles Couso. Carles, bon dia, com es lleva avui? Doncs sembla ser que tenim certs problemes per poder trobar o escoltar el Carles Couso, que el tenim allà al centre de comandament. En un incendi, com dèiem, aquest que ha afectat una desena de cases calcinades per complet i una desena més que han estat afectades. Del que sabem de moment és que el jutge de la Bisbal de l'Empordà ha deixat en llibertat en càrrecs l'home que ha detingut divendres per imprudència greu. La causa, però, segueix oberta per l'incendi forestal. Sergi López, bon dia.
10: Bon dia, Gisela.
8: Bon dia. Ara sí?
11: Ara sí? Doncs sí. El detingut ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial aquest diumenge. Treballava amb una serra radial a peu de carretera i una espurna hauria començat el foc, segons els agents rurals. La investigació haurà d'aclarir si el treballador tenia ordre de treballar o no se li havia traslladat la prohibició.
8: Doncs justament, avui aquesta casa fa programa especial, gran desplegament des d'allà, des de la Bisbal d'Empordà, amb l'equip Catalunya i la Marina Fernández al capdavant. Ara sí, Marina? Doncs no, tampoc tenim a la Marina. Sembla que avui les connexions s'estan conjurant en contra nostra, però en tot cas, un ampli programa que serà a partir de les 7 del matí amb el Carles Couso, que ja ha estat sobre el terreny durant tot el cap de setmana. S'hi afegeix també el Martí Oliver i la Marina Fernández des d'allà conduint tot aquest reguitzell de persones, de testimonis i d'històries al voltant d'aquest incendi, el més gran que hem tingut de moment fins ara, en un estiu que es preveu complicat. Tot i això, l'incendi de les Gavarres no és l'únic que ha sacsejat el territori. Ara el que preocupa especialment és el de la Catalunya Nord, Vicenç.
9: Hi ha dos ferits, un bomber i un ciutadà. S'han cremat 3.000 hectàrees i s'ha hagut d'evacuar 10.000 persones des de dissabte al vespre. Aquest incendi ja ha obligat a adaptar el recorregut del Tour.
8: Però l'incendi de les Gavarres, com dèiem, no és l'únic. N'hi ha, a banda d'aquest també de la Catalunya Nord, n'hi ha uns quants més de focs.
11: A Sant Andreu de la Barca va obligar a confinar 1.500 persones, a Sant Boi del Llobregat, en una empresa de reciclatge, en una zona forestal i agrícola de Piera, hi va haver una altra, i a la Nulla, en un camp de rostolls i canyes.
8: Però hi ha més coses en el dia d'avui, perquè a partir d'avui també hi ha canvis en la mobilitat. La línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà tornarà a estar operativa a partir d'avui després de les obres del temporal Harry del gener.
9: Renfe mantindrà els autobusos complementaris per garantir tota l'oferta ferroviària que encara no funcionarà al 100% per les limitacions temporals de velocitat i el manteniment de la infraestructura.
8: L'estació de Verdaguer de la L4 del metro de Barcelona també quedarà fora de servei des d'avui fins al 30 d'agost per obres d'accessibilitat.
11: S'instal·laran 3 ascensors, noves escales mecàniques i rampes. Els trens circularan amb normalitat per la línia L4, però no s'aturaran a aquesta estació.
8: I més coses, perquè avui comença la consulta entre els socis de l'Europa per decidir si comparteixen estadi la temporada que ve amb el seu gran rival, el Sant Andreu. A Gràcia no hi poden jugar perquè la federació no els permet jugar en un camp de gespa artificial. Ferran Dalmau.
4: Ja fa 2 anys que l'Europa no pot jugar al seu estadi perquè és de gespa artificial. L'Ajuntament va decidir posar gespa natural al seu camp, però les obres van per llarg, perquè sota el camp hi ha un pàrquing que ho endarrereix tot molt. L'Europa, que aquest últim any ja calcula que ha perdut entre 600 i 900 mil euros al jugar en un estadi lluny del seu barri, ha plantejat ara una consulta als socis per decidir què fan l'any que ve. Si juguen una temporada més a Can Dragó, com fins ara, o si es muden durant una campanya al camp del seu màxim rival, el Sant Andreu, a qui sí que li posaran gespa natural abans de setembre. L'Europa fins i tot planteja a la consulta la possibilitat de renunciar a la seva divisió actual per poder jugar amb gespa artificial, una opció que no és la preferida dels jugadors. Els socis ho poden decidir durant aquesta setmana.
8: Doncs el que fem ara, ara sí sembla que podem parlar amb la Marina, crec. Marina, què tal? Bon dia. Doncs vinga, festival avui de l'humor en aquesta àrea de les 6:50. Seguim amb més notícies, perquè de notícies no ens en falten. I és que ja fa més de 10 dies dels terratrèmols a Veneçuela, que han deixat gairebé 3.000 morts, 35 dels quals amb nacionalitat espanyola, segons els últims recomptes. A Catalunya hi viuen gairebé 50.000 veneçolans i molts s'han mobilitzat per ajudar els seus compatriotes. Ens ho explica la Laia Massaguer.
5: Els veneçolans que articulen l'ajuda des de la plataforma SOS Venezuela Barcelona incideixen en la necessitat de medicaments a la zona zero. Ignacio Salvi és un dels membres.
10: Hay muchas personas heridas, hay muchas personas con infecciones precisamente producto de todas estas heridas y personas mayores con tratamientos crónicos.
5: Els altres grans afectats són els nens.
12: Todas las necesidades que estoy cubriendo con las ayudas que recibo aquí son fórmulas infantiles, comida para niños, porque esto es diario.
5: És Gabriela Rosario, metgessa que coordina ajuda amb altres veneçolans de les Terres de l'Ebre.
8: Són les 6:57.
13: Les han passat de tots colors. Ho han vist negre, els han posat verds. I ara no serà tot de color rosa. Però Espanya hi és a 8 anys del Mundial de Futbol. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per una nova victòria de la Roja. Aquest dilluns 6 de juliol viu la prèvia del partit a partir de 8:45 del vespre i no et perdis el postpartit. L'entrada és gratuïta, amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Cristóbal Chacén, El Tío Faja i Gonzalo Álvarez. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.
8: I avui, tercera etapa del Tour, es farà però sense públic ni caravana al tram francès, com explicàvem en un inici, per l'incendi de la Catalunya Nord. Vicenç.
9: L'organització de la competició ha confirmat que sí que es farà l'etapa entre Granollers i Les Angles, però que un cop la cursa travessi la frontera es demana que no hi hagi espectadors en el tram entre Ur i Les Angles, on només hi circularan els ciclistes i els vehicles imprescindibles dels equips. L'organització adverteix també que podria introduir nous canvis en funció de l'evolució d'aquest incendi.
8: Doncs el resum de la jornada del cap de setmana ens el porta l'Anna Palet.
14: Durant el cap de setmana, centenars de milers de persones han seguit els gairebé 200 quilòmetres que ha recorregut el Tour per Catalunya, especialment a Barcelona, amb els dos finals a Montjuïc a l'Estadi Olímpic. L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, fa balanç.
15: No ho hem d'amagar, hi havia molts reptes, no hi ha hagut pràcticament cap incidència a ressaltar. Teníem el risc de la calor,
16: perquè la calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no?
14: En l'àmbit estrictament esportiu, la tercera etapa arrenca amb Jonas Vingegaard amb el mallot groc com a líder de la general, seguit de Tadej Pogacar a la segona posició i Juan Ayuso, nascut a Barcelona, cinquè.

0: Premi Margarida Xirgu, Núria Espert, Anna Lizaran, Emma Vilarassau, Clara Segura o Màrcia Sistaró.
1: CERT Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Hoy por hoy. Cadena SER Penedès Garraf.
1: En 3D Measuring llevamos la medición portátil 3D donde la necesites. Alineaciones, control dimensional, escaneado 3D y asistencia técnica industrial. Además, ponemos a tu disposición mecánicos para mantenimiento industrial y soldadores, montadores y personal autorizado para tus proyectos y paradas técnicas. Medimos, montamos, solucionamos. 3D Measuring, porque en la industria cada milímetro cuenta. Infórmate en 3dmeasuring.eu. Tanca els ulls. Com és la cuina dels teus somnis? Ara obre'ls, perquè Equipaments i Avios Cavall Elements la pots veure abans de fer-la realitat. Amb els fabricants alemanys líders en mobles de cuina, els nostres renders en 3D i els nous showrooms de Vilafranca i Vilanova, dissenyem amb tu cada detall. La fabriquem, la muntem i fins i tot la podem finançar. I a més trobaràs electrodomèstics, imatge i so per completar casa teva. Equipaments i Avios Cavall Elements. Fes realitat la cuina que imagines. Entra a siaviosca.com. Han aparegut humitats a la teva llar? Has de saber que poden afectar també la teva salut provocant asma, bronquitis o al·lèrgies. A Murprotec portem més de 30 anys protegint-te amb la tecnologia més avançada, perquè cuidant la teva llar, cuidem de tu. Murprotec Pures.
2: Vols estalviar energia, diners i guanyar confort? Amb Ricard Mateu Aïllaments Tèrmics ho faràs de manera ràpida, sense obres i amb materials ecològics. Som especialistes en reparació d'humitats, rehabilitació i decoració de façanes i aïllaments tèrmics de teulades. I som distribuïdors oficials de Termocorc i Termofloc a tot Catalunya. Millora la lletra del certificat energètic per llogar o vendre el teu habitatge. Ricard Mateu Aïllaments Tèrmics, a Vilafranca del Penedès. Visita ricardmateu.com.
3: Els 40 Summer Live 2026. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles, Parc del Prat. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb David Álvarez i Sergi Sánchez i les actuacions de Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos, Lau Givert, CH i Lala Lovio. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i als40.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Cubelles i l'Espai Jove de Cubelles.

0: Nacionals del Quet i Juga, ja ho sabeu des d'ara i fins les dues de SER Catalunya, tota l'activitat esportiva del dia que avui passa també per aquest tercer dia de Tour de França que tenim a Catalunya, però sense cap mena de dubte per aquests vuitens de final que juga la selecció espanyola aquest vespre, la Espanya de Lamine Yamal contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. De seguida serem als Estats Units amb el Santi Ovalle per veure quines són les sensacions de la selecció de Luis de la Fuente les hores prèvies d'aquest partit. Jordi, com ho veus tu, aquest enfrontament de... És veritat que Cristiano arriba més descafeinat, no?, aquest duel, però com veus el partit d'aquesta nit entre aquestes dues estrelles?
1: Sincerament, molt igualat. Primer perquè les dues estrelles són molt potents. Jo crec que més Lamine. Aquest Lamine que ja ha arribat al 100%. Diuen els nostres companys que en aquest procés de recuperació molt acurat, Lamine està al 100%. I això dona avantatge a Espanya en un partit que es preveu molt igualat i on jo crec que Elena serà molt interessant veure en el mig del camp, aquesta batalla del mig del camp, per veure qui es queda amb la pilota, amb jugadors de tanta categoria, els Vitinha per un costat, els Pedri per l'altre, serà una de les claus del partit.
0: Sense cap mena de dubte, com diu el Jordi, el mig del camp d'avui entre aquest Espanya-Portugal serà el que acabarà segurament decidint qui passa als quarts de final. Des de les 7 de la tarda podeu seguir-ho tota la prèvia al Carrusel Deportivo d'aquest Espanya-Portugal que serà a les 9 del vespre. A les 2 de la matinada hi ha un Estats Units-Bèlgica. Déu-n'hi-do el que acaba de passar perquè la UEFA ha emès un comunicat en el que ha carregat contra la decisió de la FIFA de treure la targeta vermella a Balogun. De seguida expliquem tots els detalls, però abans de marxar cap als Estats Units hem d'anar fins a Molins de Rei, Jordi, des del camp municipal de Josep Raic. Allà hi tenim a dos dels nostres, el Nil Solà i l'Arnau Santero. Què tal, Nil, Arnau?
2: Hola, què tal, Elena? Molt bon dia.
3: Què tal, Elena? Bon dia.
0: Els oients que ens estan seguint a través del YouTube ja us estan veient, però és que avui esteu molt ben acompanyats per fer aquesta portada del Que t'hi jugues amb un protagonista de luxe.
2: Sí, un protagonista de luxe, un jugador del Futbol Club Barcelona de la primera plantilla, Marc Casado. Què tal? Molt bon dia.
4: Què tal? Bon dia.
2: Un primer dia de campus en aquesta edició especial, no?, i sobretot amb molts de somriures.
4: Sí, bueno, és el primer dia que fem, no?, la primera edició del campus. Estem molt contents, amb moltes ganes. Hem passat una bona estona amb els nens, s'han passat bé, s'han divertit, i ara, bueno, els toca una mica de piscineta, no?, relax, que també va bé amb aquesta calor que fa. I, bueno, a disfrutar aquestes 3 setmanes que tenim aquí i anirem vinguent a veure tots els participants.
2: Has parlat de relax i de piscina. Has pogut també gaudir d'aquestes vacances, amb carregat piles i a punt per tornar ja la setmana que ve?
4: Sí, sí. Bueno, la setmana que ve ja tornem amb la pretemporada, no? Crec que aquestes setmanes han anat bé per desconnectar, doncs per recarregar una mica de piles, que també va bé a final de temporada. I, bueno, ara ja porto unes setmanes preparant-me, no?, per poder tornar al 100%.
2: Elena, doncs ja escoltes, t'escolta Marc Casado, futbolista del Barça, en directe al Que t'hi jugues de SER Catalunya.
0: Què tal, Marc? Molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Moltes gràcies per dedicar-nos uns minuts al Que t'hi jugues. Tots els futbolistes amb els que parlem quan esteu fent el campus ens dieu que és molt especial per vosaltres, no?, aquest lligam amb les arrels.
4: Que l'ho han dit? Sí, crec que és... Bueno, jo m'ho prenc com un projecte, no?, que... Doncs per apropar-me als nens també, al final és algo que a mi m'agrada molt, passar una estona amb ells, disfrutar jugant a futbol. Ja els he dit avui, ja ho comentàvem a l'Instagram del campus, no?, que crec que el més important aquí és, doncs, fer amics nous, que s'ho passin bé jugant a futbol, que al final és el que més recordaran quan creixin, i això és el que volem, que disfrutin i que s'ho passin bé.
0: Tens temps, Marc, per mirar el Mundial aquests dies, per veure què fan els teus companys, que avui, com dèiem, se la juguen amb aquests vuitens contra Portugal?
4: Algo he vist, no he vist molt. És veritat que l'horari no acompanya, però bueno, el d'avui sí que el veuré. És a les 9 de nit, no és?
0: Sí, exacte, a les 9. Pots posar des de les 7 Carrusel Deportivo.
4: L'escoltaré per allà, sí.
2: Ens comentaves abans, Marc, que veus a Lamine ja amb aquell punt, no?, que està recuperant la xispa després de la lesió. Com l'estàs veient aquest Mundial i com l'estàs veient també a la selecció espanyola?
4: Mira, l'altre dia em sortia una entrevista que li van fer al Moja i al Soja i pels seus amics, i que ho deien, no?
0: Sí.
4: Vaig estar molt d'acord amb una cosa que van dir, que Lamine és un tio d'eliminatòries. M'agrada veure'l així quan els partits són importants, i estic segur que avui farà un partidàs.
2: Favorit a Espanya a poder guanyar?
4: Bueno, és complicat, no?, en aquests tornejos on cada eliminatòria, doncs, és vida o mort. És complicat dir un favorit, però bueno, està clar que tenen una selecció molt, molt bona on podran competir per al Mundial, segur.
2: Espanya s'enfronta avui a Portugal a les 9 del vespre, però tornant a tu, ara ens deies que has pogut descansar, a carregar piles per aquesta tornada la setmana que ve. S'ha parlat molt del teu futur, tu sempre has deixat molt i molt clar que el teu somni és triomfar al Barça. A dia avui, a 6 de juliol, continua pensant el mateix Marc Casado i continua amb les idees clares?
4: Totalment, sí. El meu objectiu sempre ha sigut doncs estar aquí el primer equip del Barça, disfrutar del Barça, disfrutar del club, de l'estadi, de tot, de la ciutat, dels fans. És el meu objectiu, jo sempre ho he dit, sempre que el club i el míster em vulguin aquí, doncs jo donaré el 100% per poder guanyar-me minuts aquí i poder jugar a l'equip i així segueixen.
0: Marc, no sé si has pogut parlar amb Hansi Flick en aquestes darreres setmanes, ara mencionaves el míster, per saber quines són les seves sensacions i què t'ha traslladat a tu.
4: Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està.
2: Aquest és Marc Casado explicant que va parlar amb Hansi Flick, ha quedat amb les idees clares. En aquestes idees clares, entenc que pel que dius i que tu tens les coses molt clares, la teva voluntat és continuar al Barça, i si no fos així per Flick també t'ho hauria dit, no ja?
4: Sí, com et dic, la meva voluntat sempre és quedar-me aquí, també aquesta pretemporada doncs, ens ajudarà, no? Acaba de tenir les coses més clares del tot, i el que et dic, mentre el club i el míster em vulguin aquí, jo encantadíssim.
2: Per tant, Helena, aquest és el discurs molt, molt clar i contundent, com ha fet sempre, amb Marc Casado, amb ganes de continuar al Barça. Marc, més enllà de la mina en aquest Mundial, hi ha altres jugadors que estan destacant per sobretot. No sé si fins i tot et sorprèn, per exemple, que Messi, pràcticament amb 40 anys, continuï estant a aquest nivell.
4: Sorprèn, clar que sorprèn, però a la vegada no sorprèn, no? Si hagués de ser una persona que pogués fer aquestes coses hauria de ser ell, està clar, però bueno, 38 anys no té, 38 anys, 7 gols en 4 partits en un Mundial, és una barbaritat, però bueno, aquest home porta 20 anys sorprenent-nos ja.
2: De fet, diria que el 24 de juny va fer els 39 perquè és del 87. Amb Messi juga un dels jugadors que més s'està relacionant amb aquest futur amb el Barça, Julián Álvarez. No sé si entre tants de viatges, piscina i desconnexió l'has pogut veure, i què et sembla, quina és aquesta l'opinió que tens sobre Julián, i si tu, que portes tant de temps al Barça, coneixes a Flick, coneixes els teus companys, creus que podria encaixar en el sistema de joc i en el vestidor que teniu?
4: Bueno, és un jugador top mundial, està clar, i està clar que jo crec que si vingués aquí doncs ens ajudaria moltíssim, no? I bueno, al final és això, tothom que vingui a sumar en aquest equip doncs és benvingut, i ara ja és feina del club, del jugador, no? De poder-se posar d'acord amb l'altre club també, i bueno, el que està clar és que, com et dic, crec que a nosaltres ens ajudaria molt i el rebríem amb els braços oberts.
2: Et van sorprendre les declaracions que va fer dient que el millor per ell i per tots era un traspàs, perquè són unes declaracions bastant, bastant contundents.
4: Això ho va dir?
2: Estaves a la piscina?
4: Segurament em va pillar a la piscina, no vaig veure, sí.
2: Doncs,
4: sorprèn, però bueno, serà que ho té clar.
2: Doncs ja ho escolteu, van sorprendre o acaben de sorprendre Marc Casado aquestes declaracions també de Julián Álvarez. Marc, per acabar, un consell que donaries a tots aquests nens, més de 150 crec que al llarg de tota la setmana passaran per aquí pel campus davant d'aquestes 3 setmanes, que farà calor però que pel que hem vist generes i despertes molta il·lusió a tots aquests nens.
4: Bueno, com et deia, crec que la idea clara aquí és venir a passar-ho bé, venir a aprendre futbol, a disfrutar, a fer nous amics, nous companys. És el que jo me'n recordo amb més carinyo, ho recordo amb molt de carinyo als campus que vaig fer de petit, i això és el que intentem aquí, no? Doncs que quan siguin grans doncs ho recordin, tinguin aquest bon record, que quan estiguin aquí ho disfrutin, i també al final, bueno, coneixen una persona que tenen ganes de veure. Jo vindré aquí bastant sovint, a passar-ho amb ells, a passar una estoneta i bueno, que disfrutin molt, bàsicament.
2: Doncs, Helena, aquestes són les paraules de Marc Casado, que ha de marxar ja cap a la piscina, que l'estan esperant aquí tots els nens per continuar gaudint aquest primer dia. Marc, moltes gràcies per estar avui al Que t'hi jugues de Ser Catalunya en directe.
4: A vosaltres, gràcies.
0: Doncs moltes gràcies al Marc Casado, també al Nil Solà i a l'Arnau Santero, que ens feien aquesta connexió amb el jugador del Barça des del seu campus a Molins de Rei. Quina enveja que se'n vagi ara a la piscineta a refrescar-se amb aquesta calor, no, Jordi?
1: Les coses que tenen les piscines, que a més hi capbusses, les coses que passen fora no són res. Això de la transferència, el Julián diu que no ho va sentir. Ha estat molt hàbil amb la resposta,
0: Ha estat hàbil. Sí, va sentir el Moja i el Soja, amb el Santi Valle.
1: És que allò va tenir molt de ressò.
0: Sí. Ara, Nil,
1: les idees clares? Bueno, ara
0: no, sí, sí.
1: Ara haurien, si el Nil ens ajuda
0: la resposta,
1: no?
0: Ha sigut bastant...
1: Aquesta, vaig parlar...
0: concisa, no?
1: Vaig parlar amb Frick i les idees van quedar clares, no? Ha dit, no?
0: Sí. Nil, no sé si tu ens pots ajudar, sí, a interpretar aquest missatge de Casador.
2: Home, a mi em dona la sensació, Helena, Jordi, que ell té les coses molt clares i que ha dit que va parlar amb Flick, que van sortir els dos amb les idees clares, clar, però el missatge aquest de mentre el club i l'entrenador em vulguin, jo em quedaré aquí, crec que deixa bastant clar que si Marc Casado marxa, que jo crec que és una possibilitat molt real a dia d'avui, serà perquè el Barça o Flick li hauran de comunicar que no compten amb ell, perquè la seva voluntat o el seu somni és triomfar al Barça, però aquest titular, com deia en Jordi, de van parlar amb Flick i les idees estan bastant clares, doncs sembla que és bastant contundent, i també sorprès per com han queixat aquestes declaracions de Julián, que diu que no les havia escoltat, però que evidentment doncs són contundents i que creu que encaixaria perfecte en aquest vestidor del Barça.
0: Per cert, recordem que ens explicava l'Adrià Soldevila la
1: pensava,
0: setmana
1: Helena,
0: passada
1: pensava,
0: que el Barça confia, no?, en poder estar a la regla 1-1 durant aquest mercat d'estiu per poder atacar un gran fitxatge, però que perquè això passi, tot passa perquè hi hagi sortides. Una d'elles podria ser la de Marc Casado, Jordi.
1: No, és que m'ho has tret de la punta de la llengua perquè hi pensava, no? Exactament el que va dir, com dius, l'Adrià Soldevila és que un gran fitxatge està condicionat, un gran fitxatge, atacar un gran fitxatge està condicionat a una venda com la de Casador. Després la xifra, si són 20, si són 30, però sembla que una cosa sense l'altra no acabaria d'encaixar, eh?
0: Serà de difícil encaixar. Per cert, Nil, el Barça ha comunicat fa uns minuts que Hansi Flick ja té nou preparador físic per l'equip, no?
2: Sí, es tracta de l'alemany, preparador físic alemany Benjamin Kugel, amb experiència a diferents equips com el Werder Bremen, el Colònia de la Bundesliga, també el PSV Eindhoven i el Benfica. A més, va formar part del cos tècnic de la selecció alemanya, que va coincidir amb Hansi Flick el 2014. Això té relació directa amb el que vam explicar, la notícia que vam explicar aquí a Ser Catalunya, de que el club havia decidit que Julio Tous fes un pas al costat. Per tant, Benjamin Kugel, un home de confiança de Hansi Flick, amb qui va coincidir la selecció alemanya al Mundial de 2014, que es farà càrrec a partir d'avui de la preparació física del Barça.
0: Doncs ja ho escolteu, reestructuració al departament físic del Barça, un nou home de la confiança de Hansi Flick, l'alemany Benjamin Kugel, s'incorpora com a nou preparador físic pel primer equip. Moltes gràcies, Nil, i també a l'Arnau Santero.
3: Adéu, Helena, merci.

0: passa la tetracampiona Brasil, que ahir va ser eliminada per una Noruega liderada per un Haaland descomunal, i sense Mèxic, que va caure davant Anglaterra. Avui és el torn de la selecció espanyola. A partir de les 9 del vespre, com dèiem, des de Dallas, vuitens de final entre Espanya i Portugal, el vigent campió d'Europa contra el campió de la Nations League, dues de les favorites segurament a acabar com a campiones d'aquest Mundial. Des dels Estats Units, Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, Elena, bon dia.
0: Arriba l'hora de la veritat pels de la Fuente, ja.
1: És una final, ho ha dit Rodri, ho ha dit Unai Simón, són els capitans d'Espanya, que sortirà al camp amb Unai Simón a la porteria, Pedro Porro a lateral dret, a l'esquerra Cucurella i parella centrals per Laporte i Cubarsí, al mig del camp Rodri, Pedri i Dani Olmo, i al davant, banda dreta per Lamine Yamal, a l'esquerra Joara Baena i en punta el màxim golejador de la selecció, Mikel Oyarzabal. És l'hora de la veritat, ha arribat un partit de vuitens de final contra una de les grans favorites a guanyar el Mundial. És la revenja respecte a la final de la Nations League última, on Espanya va perdre per penals aquest trofeu contra la selecció de Portugal. Espanya juga contra els Vitinha, Nuno Mendes, Neves, Cristiano Ronaldo, Rafa Leao i companyia. Només d'esmentar-ho, doncs, et fa venir por, però
0: exacte.
1: Espanya ha de demostrar que pot eliminar un cop més del Mundial a Portugal.
0: Partit, Santi, que podria ser la final anticipada d'aquest Mundial. Què és el que van dir tant Luis de la Fuente com els jugadors que van parlar a la prèvia del partit?
1: Grans protagonistes a la sala de premsa de l'estadi d'Arlington, de Dallas. Per exemple, Luis de la Fuente, que explica com està a les hores prèvies Lamine Yamal.
2: Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación.
1: Més enllà de la Fuente, va comparèixer Cristiano Ronaldo, el Sant Cristo Gros de Portugal, que va valorar així la figura del jove futbolista del Barça i la selecció.
3: Jugador con mucho futuro y yo no vi, sinceramente, no vi ningún partido de España, te voy a ser sincero. Vi un poquito del primer partido, segundo contra el Cabo Verde, vi un poquito, pero como te digo, es un jugador que tiene futuro. Está haciendo muy bien y va a tener un futuro brillante. Pero tengo que decirte, para mí España, yo veo siempre España como un todo. Son muy buenos, juegan muy bien y va a ser un muy duro mañana.
1: A part, Cristiano va dir que té un feeling especial, que creu que Portugal eliminarà Espanya a la nit d'avui, i li va donar aquest consell a Lamine Yamal.
4: En su caso, tiene que acostumbrarse el más rápido posible si quiere tener una carrera larga. Pero yo creo también que tiene que enfocarse realmente en que le gusta, que le quiere, la pasión de la gente, la pasión de un estadio. Y yo aprendí eso con el tiempo, que es estar enganchado con la gente que realmente te quiere y que tiene pasión por ti. Y tú tienes pasión por lo que haces. Por el juego, por jugar, por te levantar y ir a entrenar.
1: Passió pel que fas és el més important, i és el que ha dut Cristiano Ronaldo a tenir més de 40 anys i està jugant de nou un Mundial.
0: 41 anys, Cristiano, que diu que tant de bo segueixi endavant Portugal per poder jugar algun partit més al Mundial, i va deixar un recadet, i si li han de fotre més pals la premsa, doncs que li caiguin. Jordi, li costa regalar a Cristiano elogis cap als rivals. Ja vam veure com reacciona quan li pregunten per Messi, i ara amb Lamine, escuet.
5: És que avui aquesta declaració ja l'he sentida justament aquí a Catalunya, en aquest mateix estudi, via el Tomàs Roncero, i li he dit, escolta, però li pregunten a Cristiano per Lamine i fa servir tres vegades la paraula futur. Però el present...
0: El present també, no?
5: Tampoc no està malament. I en el passat hi ha hagut alguna Eurocopa. I quan li pregunten sobre la seva incidència en l'equip d'Espanya i diu que el que preval és el conjunt. Per tant, en fi... Doncs ja entenc que pica i, bueno, t'has de rascar.
0: Exacte. Escolta, Santi, però a les darreres hores heu viscut aquí als Estats Units l'escàndol més gran del Mundial,
5: sí,
0: que sembla que està quedant en un segon pla. Té com a protagonista el jugador de la selecció dels Estats Units, Follarén Balogun, a qui la FIFA li ha tret una targeta vermella, i també té com a protagonista el propi president dels Estats Units, a Donald Trump.
6: és una de les cacicades més grans de la història dels Mundials. A veure, Balogun, màxim golejador dels Estats Units, al partit de setzens veu una vermella. Podem estar d'acord si és vermella o no, perquè és fortuïta, una trepitjada sense veure el rival, però és vermella. I, de fet, la FIFA, en el comunicat, diu que li manté la targeta vermella. Però què fa la FIFA? Doncs s'acull a un article del reglament, l'article número 27, per suspendre durant un any la sanció a Balogun, el davanter nord-americà. La suspèn i si no torna a reincidir, és a dir, no el tornen a expulsar, doncs no compleix la sanció. És una cosa molt estranya, gairebé sense precedents. Diuen des de els despatxos d'Estats Units, ens explicaven que hi ha un precedent amb Cristiano Ronaldo que li van reduir una sanció, però era reduir, no treure una sanció. I, clar, després veus com la Casa Blanca, el Twitter oficial de la Casa Blanca, agraeix la decisió a la FIFA amb un tuit o un muntatge d'un tuit de Donald Trump. I després llegeixes al New York Times que va ser Trump qui va demanar i va trucar a Gianni Infantino perquè li tragués la sanció, i clar, veus que és una de les cacicades, ja et dic, més grans de la història dels Mundials, perquè un jugador que estava expulsat, claríssim, no pot jugar, com és el màxim golejador de l'anfitriona, doncs li suspenen aquesta sanció i avui pot jugar contra Bèlgica, que el guanyador d'aquest partit, Bèlgica-Estats Units, es juga a les dues de la matinada, és el teòric rival d'Espanya als quarts de final.
0: Pot jugar contra Bèlgica i la UEFA, damnificada per aquesta decisió de que beneficia els Estats Units en contra de Bèlgica, ha carregat durament contra aquesta decisió de la FIFA fa uns minuts a través d'un documunicat. Una decisió, diu el màxim organisme europeu, que considera incomprensible, injustificable, que creu que la FIFA creua una línia vermella, que senta un precedent molt perillós per un futur i que posa en perill la integritat de la competició. I com deia el Santi, el New York Times i la CNN assenyalant a Trump directament, demanant a Gianni Infantino, el president de la FIFA, que fes enrere aquesta sanció per Balogun i que pogués jugar aquest partit d'aquesta matinada contra Bèlgica. Inaudit, Jordi?
7: Home, sí, perquè provoca molta alarma. Sobretot perquè aquesta resolució no està motivada. És a dir, tu quan decideixes suspendre, per exemple, aquesta sanció, has d'explicar el per què. Ho has de motivar, ho has d'argumentar. I això no està fet. Però, esclar, és que, com explicava Iturralde i el propi Santi Ovalle en el Carrusel, aquest article 27 està previst per suspendre coses com ara un tancament parcial d'un estadi, o, per exemple, una multa econòmica. Certament el Barça, per exemple, a la UEFA, li va posar una multa econòmica perquè gastava més del que ingressava. I li diu, escolta'm, jo t'he d'aplicar aquesta multa sencera. I el Barça fa una apel·lació i la UEFA li suspèn a canvi que faci els deures. És a dir, aquest article 27 no està previst per targetes, està previst per aldarulls, per tancaments parcials o totals d'un estadi on, diguem-ne, l'infractor queda condicionat a sí, et suspenc la sanció, et suspenc el càstig, sempre i quan facis els deures i et comportis bé i canvies la teva actitud. Per tant, diguem-ne, és un cas alarmant, perquè ara algú es pot preguntar, i tothom ara podrà demanar en aquests casos la suspensió? Són preguntes que queden a l'aire, no respostes, per tant, alarma.
0: Tothom no crec, però tenint en compte que aquí hi ha Trump i Infantino amb la relació que han tingut durant aquests mesos, amb el premi aquest Nobel de la FIFA, no? En fi, doncs aquest és el desenllaç que tenim avui a les portes d'aquest Estats Units-Bèlgica. En fi, gràcies, Santi, i a veure si ens portes sort per demà.
6: Adeu, que vagi molt bé.
0: Per demà, vull dir, demà el que t'hi jugues, òbviament, la sort per aquesta nit. I aquesta nit, saps qui no necessita sort, Jordi?
7: No, aviam, digue'm.
0: Cristóbal Chacén, què tal? Molt bon dia.
7: Hombre,
8: què tal? Bon dia, Elena.
0: Javi,
8: bon dia, Jordi,
0: tio Fafa, què tal? Molt bon dia.
7: Aquests van sols, home.
8: Hola!
7: I tots.
0: Aquests, el casino, Cristóbal, ens confirmeu que no necessiteu res de sort, no?
8: Re. O sigui, parleu de l'escàndol dels Estats Units, l'escàndol serà el d'aquesta tarda. Perquè tenim, ja ho sabeu, la prèvia a Casino Barcelona, a la sala Cotton, amb sortejos, bon ambient, allà viurem el... És un partidàs, eh? Al tanto, eh? Al tanto que
0: no l'estic totes, eh? Campió d'Europa contra el campió de la Nations. Dues de les favorites.
8: I amb Cristiano, Jordi, Tio Faja, ni oblit ni perdó, eh?
0: No, no, ara t'anava a dir, sí, sí. Cristóbal, a veure, aquí hi ha un integrant de les festes del casino, que és el tio Faja,
7: a veure, què diu?
0: Que tots els dies el ha anat amb l'Aràbia Saudita, amb Uruguai, amb Àustria...
8: Que va amb Cristiano! Que aquesta tarda el tio Faja estarà fent... Sí. Mira.
0: Amb el seu historial, eh?
8: Quina cara dura.
0: Javi, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas esta doble personalidad?
9: Pues aquí ensayando falos llevo ya desde las 6 de la mañana.
8: ¿Cómo falos?
0: Fados, Cristóbal.
9: Sí. No seas energúmeno.
7: Fados.
9: Estoy...
8: Javi, ¿vas a hacer un esto es para vosotros afición al casino o no?
9: Estoy muy metido en el papel, de esta no voy a salir entero mentalmente, de hecho ya llevo días haciendo tics faciales y sí. Bueno, yo os lo he dicho desde el primer día, esto no va a acabar bien.
8: No, estic
0: home, la d'avui
8: no
0: és la més difícil, la más difícil todavía, Cristóbal.
8: A més tenim el Sique Rodríguez, que ens vindrà a veure al casino, tenim el Gonzalo Álvarez, i viurem una prèvia com
0: mai.
8: I els
0: que vulguin venir,
8: horari
0: Cristo?
8: Fantàstic. I els que vulguin venir, l'únic que han de fer és descarregar la seva entrada gratuïta a casinobarcelona.com, casinobarcelona.com, entreu allà, descarregueu les entrades, recordeu, obligatori portar DNI, no poden venir, malauradament, menors, però estarem molt bé, aire condicionat, bon ambient, gent guapa, a casino al centre de Barcelona, tenim barra de bar, tenim per sopar allà, entrepanets, hamburgueses, tenim restaurants, un entorn fantàstic i moltes pauses d'hidratació ben acompanyats. Sí.
0: Vosaltres en feu 5 per cada part, no? De pauses d'hidratació.
8: Sí, sí. Moltes. Sempre ben hidratats.
9: Esto de que no puedan entrar menores es una anomalía, habría que solucionarlo esto, ¿eh?
0: Bueno, això ja no depèn de nosaltres.
7: Una feinada.
0: Això...
8: Bueno, una anomalía, tío Faja, un favor, que nos hacen.
0: Sí, casi.
9: No, porque el grueso de mis fajilivers son menores.
0: Això també ho hauríem de revisar.
9: Están con el conocimiento a medio hacer... Y entonces son muy fagilivers.
0: Ay, Cristóbal, tío Faja.
8: Aquesta tarda veniu. Si no teniu a mà el telèfon o l'ordinador per descarregar entrades, vosaltres veniu. És la sala Cotton. Estem fresquets, estem bé i ens ho passarem bé. Us esperem.
7: Molt bé.
0: Festa garantida amb el Cristóbal Chacén, el tío Faja, el Sique, el Gonzalo, ja ho escolteu. Una taverna per viure aquest Espanya-Portugal avui a les 9 del vespre al Casino Barcelona. Moltes gràcies als dos.
7: Sí!
0: A partir de les 7, podeu viure tota la prèvia al Carrusel Deportiu amb tot l'equip d'esports de la cadena SER, aquest Espanya-Portugal a les 9. Seguirem amb l'Estats Units-Bèlgica a les 2 de la matinada i ja tenim definits dos partits dels quarts de final del Mundial, el dijous França-Marroc i el dissabte Noruega-Anglaterra. I a SER, el que sí que no falla és el menú del Mundial.
10: Doncs clar que no, perquè... Com estàs de gana, Helena?
0: Moltíssima gana ara mateix.
10: Doncs per què no fem un globo i demanem un parking pizza?
0: Sempre m'hi trobaràs aquí.
10: I aquest vespre, quan tornem a tenir gana, a l'hora del partit, doncs tornem a anar a Parking Pizza. Sí, Parking Pizza, que tenen les millors pizzas artesanals, pizzas de massa de llarga fermentació i producte fresc, essencialment mediterrani, i no t'ho perdis, totes les pizzas amb fior di latte. Si hi ha gana, demana el Parking Pizza, lògic, normal, el que has de fer, un Parking Pizza, que és el que toca, i t'ho porten molt ràpid. Un globo al Parking Pizza, ja.
0: Stracciatella o la de tòfona, brutals.
11: Get i jugues. Presenta... L'actualitat del dia.
0: Amb el Martí Junca. Què tal, Martí? Molt bon dia.
12: Helena.
0: Obrim aquestes notícies amb Mèxic, que és la segona anfitriona que queda eliminada del Mundial.
12: Sí, Anglaterra ha guanyat aquesta matinada el conjunt de Javier Aguirre, que s'acomiada del Mundial. El conjunt de Tuchel es va imposar per 3-2 amb un doblet de Bellingham i el definitiu gol de Harry Kane, que va acabar així el partit.
13: My place is gone. Yeah, it was a crazy game. We had to fight.
12: No. Harry Kane sense veu, un final de partit que va ser accidentat amb la lesió de Jordan Henderson a la celebració anglesa, que saltant una de les valles del camp va patinar i s'hauria trencat el canell. Abans, però, Brasil queia eliminada per una Noruega liderada per Haaland, que va marcar els dos gols nòrdics del partit i posava en valor l'eliminatòria contra la Canarinha.
14: I think the way we play today shows that Norway is...
12: Haaland diu que la manera en la que van jugar demostra que són un equip fantàstic i que demostra que són una de les millors seleccions d'Europa i també del món. Recorda que Noruega feia 28 anys que no es classificava un Mundial i ell tan sols en té 25. Mm-hmm. Pel que fa a Brasil, Neymar va anotar un penal a l'afegit marcant el seu 80è gol com a internacional el dia que ha anunciat que es retira com a jugador de la selecció. Casemiro no va poder contenir les llàgrimes després del partit.
15: És difícil, això. Això en paraules. Me desculpe, cara. É difícil achar palavras nesses momentos, né? Porque sempre é um sonho, né?
12: Per cert, encara en futbol, l'Espanyol renova el porter Àngel Fortuño i en bàsquet ja és oficial Pedro Martínez, fitxa pel Real Madrid.
0: A Wimbledon, Arina Sabalenka cau contra Naomi Osaka.
12: La número 1 del món s'acomiada després de perdre per 2-16-0 contra la japonesa. A la categoria masculina, el seu respectiu número 1, Jannik Sinner, va guanyar contra Mochizuki i passa als quarts de final juntament amb Novak Djokovic. Avui juga Zverev contra Lehecka.
0: I tanquem amb motos perquè Àlex Márquez fitxa per KTM.
12: Sí, serà a partir del 2027 amb un contracte plurianual. El pilot cerverí deixa així Gresini Racing.
11: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos, ¿qué tal? Muy buen día.
16: Hola, buenos días, Selena. Noruegos reman, triunfan y dejan a la selección brasileña en la playa de la Copa del Mundo, titula Folla de Sao Paulo. Todo empezó por una jugada que iba a cambiar el destino de un país. Bruno Guimarães es el primer jugador desde Zico, en México en 1986, en fallar un penalti en una copa. Neymar cierra su carrera en la selección con lágrimas, acumulando fracasos y lesiones en los mundiales. Se lee en Estadão, donde también se explica que Ancelotti, técnico de mayor salario de la Copa, fracasa en su primer Grand Test con la Seleção. El camisa 10 de Santos, que lloró mucho tras la eliminación, es el segundo jugador brasileño en disputar 4 Copas del Mundo y no ganar ninguna. Thiago Silva fue el primero, precisa o Globo, donde se recoge también ya la despedida oficial de Neymar con la camiseta verde amarela.
0: Déu-n'hi-do, els pals que cauen a Brasil a la premsa de casa seva, però Xavi, el més important...
17: Doncs mira, aprofitant, Helena, que celebra el Mundial, una de les cases de subhastes més importants del món, Sotheby's, té oberta una subhasta amb objectes històrics del torneig. La joia de la corona és la samarreta original amb la que Pelé va jugar i guanyar la final del Mundial de 1958. Brasil aquell dia va jugar de blau per la coincidència de colors amb Suècia. La delegació brasilera va haver d'encarregar amb urgència un joc de samarretes blaves lises i els mateixos jugadors van cosir l'escut amb material de bosses grogues de l'equip, van fer els números i, per tant, eren altres temps. La subhasta està oberta fins al 19 de juliol. Els especialistes afirmen que es podria pagar fins a 9 milions d'euros per aquesta samarreta de Pelé.
0: Mare meva, 9 milions d'euros. Quina bogeria. Sí.
11: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
18: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
0: Arroba que t'hi jugues. Tenim a la Núria Vilamala de vacances. Avui hi ha la Laia Pujals al comandament de tot l'streaming, de tot el tema digital.
19: Bueno, el xat avui està una mica... trist per la veu d'en Xavi. Comença el primer dia en que... Felicitats, Xavier, sóc 4 mesos més gran que tu. Bon any, el del 1961.
0: Bona collita.
19: També en tenim un altre que diu, no t'oblidarem, Saissó, passa algun dia per la ràdio a saludar, crac. I un altre que diu que ets molt gran i que molta sort i que gaudeixis molt d'aquesta nova etapa. Per
17: molta
19: tant,
17: gràcies.
19: Un xat que trobarà a faltar Xavier Saissó. També ha causat bastant furor l'entrevista a Marc Casador. Un oient diu que molt ben fet per seguir lluitant pel Barça i aviam si això apreta la porta perquè marxi Araujo. I per últim hem demanat als nostres oients que qui creuen que guanyarà avui el cara a cara entre Lamine Yamal i...

0: L'Andrea de la Torre. Andrea, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Helena.
0: Quin és l'ambient que s'està vivint per Granollers amb aquest matí festiu, amb la sortida de la tercera etapa del Tour de França?
1: Doncs l'ambient aquí a Granollers és espectacular. Des de primera hora del matí als carrers se n'ha anat omplint de veïns i aficionats al ciclisme que no s'han volgut perdre un esdeveniment, com bé deies, històric per a la ciutat. Ara just estava marxant la gent perquè fa pocs minuts han passat els ciclistes, moltes famílies amb samarretes, gorres, clauers, llaminadures i moltes coses més que han agafat de la caravana del Tour. També molt orgull perquè Granollers sigui avui protagonista del Tour de França. De fet, això és el que ens explicaven fa una estona alguns dels veïns.
2: Home, és un esdeveniment superimportant perquè dona vida a la ciutat.
3: Home, doncs és una oportunitat única, que això passarà segurament una vegada a la vida.
4: Amb una ciutat tan petita que poder portar la sortida del Tour està molt bé, la veritat.
5: Hombre, es importante, pero también mucho jaleo, mucho gasto, mucho... No sé si hay algún beneficio en el pueblo.
6: Te apetece vivirlo, te apetece vivirlo. Como dice gente, nos van a poner en el mapa a todos, ¿no?
5: Vivir, nos van a dar a conocer internacionalmente, bueno, sobre todo en Francia. Claro, cuando sale la cruz dirán, pues mira, Granollers. Lástima que no tengamos playa, pero bueno, montaña y piscina.
1: Ja podem veure...
0: Digues, Andrea, perdona.
1: No, que podem veure que la gent està molt emocionada i molt orgullosa de que el Tour passi pels seus carrers.
0: Home, i tu suposo que també, no? Com a... Estàs allà d'enviada especial a casa teva avui, Andrea.
1: A casa meva, sí, sí.
0: Escolta, i què és el que diuen els responsables de la ciutat d'aquesta sortida històrica també per Granollers?
1: Doncs hem pogut parlar amb l'alcaldessa, que també ha volgut destacar el bon ambient als carrers, Alba Barnussell, que ha agraït la implicació dels veïns, dels voluntaris i de totes les persones que han fet possible aquesta jornada i que confia que la ciutat es volqui per animar el pas dels ciclistes, que ja ho han fet i ara estan tornant a casa seva, però hem parlat amb l'alcaldessa i diu això.
7: Doncs aquesta imatge d'una ciutat oberta, activa i vital, on la força és la seva gent. Ho veiem amb la logística, amb l'organització, però amb els centenars de voluntaris i voluntàries que des de les 6 del matí estaven col·laborant amb l'esdeveniment, entitats, veïns, el veïnat d'aquí del barri de Ponent, que també s'hi ha volcat, entenent, òbviament, les molèsties que genera, però tothom s'ha volcat al carrer i estic segura que la gent també de la ciutat doncs, sortirà a animar els corredors.
1: Hem pogut parlar també amb el president del Club Ciclista de Granollers, que és un esdeveniment molt important. En Felipe Pérez ens explica que l'entitat celebra el seu centenari l'any vinent i assegura que mai s'haurien imaginat que Granollers seria escollida com a punt de sortida d'una etapa del Tour i que és una oportunitat única per donar visibilitat a la tradició ciclista de la ciutat.
8: Es una locura, porque no lo esperábamos ninguno, ¿no? Fue una gratísima sorpresa la elección de Granollers. Esto, para el Club Ciclista, que además el año que viene hacemos el centenario, pues es el mejor preámbulo que podía ser, ¿no? Entonces, ahora estamos empezando a ver esto, ya nos imaginamos la locura que es de colores, de todo el ambiente que hay aquí en el Club Ciclista, en el Tour de Francia. Así que a disfrutarlo al máximo.
0: Gràcies, Andrea. Des de Granollers, Anna i Xavi, vosaltres ho heu viscut aquí aquest cap de setmana. Anna Palet, bon dia, que no t'havíem
9: saludat
0: encara.
9: Hola, què tal? Bon dia, Helena.
0: Ho heu viscut aquí des de Barcelona i ha sigut un cap de setmana espectacular, no?
9: És impressionant, Xavi. Sí. La veritat que la dimensió que agafa el Tour de França, tu has seguit més anys, però veure-ho aquí a casa nostra impressiona i posa la pell de gallina.
10: Sí, jo crec que Barcelona ha passat amb nota el que és aquest gran départ, un gran départ que va començar amb la presentació de la Sagrada Família a l'Hospital de Sant Pau. Allà ja es va començar a veure que la gent responia i d'aquestes dues etapes que han anat pel territori català han demostrat doncs, que la gent té moltes ganes i jo em quedaria, tot i que hi ha hagut un llarg recorregut, em quedaria amb la gentada de Montjuïc, no? De la muntanya de Montjuïc, sobretot a la zona de l'escalada cap al castell, que va mostrar imatges, Anna, realment espectaculars.
9: Centenars de milers de persones que durant aquest recorregut de 200 quilòmetres que han fet entre dissabte i diumenge per Catalunya han omplert els carrers, i ara que comentaves Montjuïc, per mi el so de la jornada del cap de setmana és a l'autobús, a l'autocar del UAE Team, Tadej Pogacar i Isaac del Toro, un Pogacar que li va deixar d'alguna manera el seu company d'equip aquest moment de glòria de guanyar la segona etapa, i això és el que li cridaven els moltíssims aficionats mexicans, que vaja, ja tenen a Pogacar com un mes de la família. Perquè, sens dubte, va ser una demostració de força de l'UAE Team el deixar Pogacar, el seu propi company, que fos qui guanyés aquesta segona etapa, que va acabar molt ajustada.
10: Sí, és un moviment molt intel·ligent de Pogacar, aquest, perquè sap que Del Toro és un dels millors gregaris que té, i així, diguem-ne col·loquialment, el té content de cara als moments més importants del Tour, que sap Pogacar que hi haurà moments en què haurà de treballar molt Del Toro per ell, i aleshores no és el mateix tenir un gregari, diguem-ne, allò que

0: ¿Y qué has aprendido de las lesiones? Si es que se aprende algo.
1: Bueno, sí, de todo se aprende. También uno cada vez se conoce más, sabe cuándo tiene que descansar o hacer rutinas de recuperación o no. Y bueno, se aprende o no, no, si uno es como todo, con experiencia al final vas ganando, vas conociéndote y sí que se aprende muchas cosas, ¿no? Saber valorar cuando cuando estás en el campo, ¿no? Y saber qué es un qué es lo que uno más le gusta hacer y cuando no está ahí, pues uno sufre y lo pasa mal. Y sí, cuando vuelves, pues sí que lo valoras más y sabes que cuando no estás, bueno, es duro, ¿sabes?
0: Claro, es que además, en tu caso, tuviste la lesión de rodilla, te recuperas, juegas 5 partidos titular en un clásico contra el Madrid, marcas en esos 5 partidos creo que fueron 3 goles, y entonces te rompes muscularmente. Muy mala suerte. ¿Cuál fue peor de gestionar, de lesión? ¿La de rodilla o la muscular de después?
1: Rodilla, todas han sido difíciles, pero creo que la tercera en San Mamés fue la que más me dolió, porque era como volver de la rodilla, jugar bien, tener buenas sensaciones, me lesiono otra vez, vuelvo, juego 3 partidos, 4 y vuelvo otra vez, y es como no fue el de San Mamés, para mí fue el más duro, porque luego ya no terminé el año, ¿sabes? Terminé el año ya casi al final, porque ya me lo tomé como con más calma, y también cuando uno es más joven, ¿no? Quiere correr, quiere estar disponible, quiere ayudar al equipo, porque en ese momento no estábamos como los culés nos gustaría, y bueno, uno desde fuera quiere estar pronto, quiere ayudar, y bueno, puede que al final, bueno, siendo tan joven, como dicen, ¿no? No, al ser joven, pues no te puedes gestionar, ¿sabes? Y al final creo que la gente se equivoca. Si estás a ese nivel, tienes la misma carga que los grandes, da igual si eres joven o eres mayor. Entonces, sí, es difícil, es difícil, sí.
0: Ahora estás bien. Lo digo porque mucha gente puede pensar, buah, es que con 20 y pocos años ya se rompió la rodilla, luego la lesión muscular, pero ahora estás bien.
1: Sí, ahora estoy bien. Al final, como te digo, lo que no, como dicen, lo que no te mata te tiene que hacer más fuerte, y bueno, yo intento hacer las cosas bien para estar en el campo y poder disfrutar, y creo que si tengo la continuidad que yo necesito, creo que tengo mucho que dar.
0: Claro, es que en tu currículum aparecen 2 ligas, porque claro, ganas la liga de Xavi metiendo muchos goles y jugando bastantes partidos. Luego ganas la de Flick, la primera de Flick. Por cierto, que yo ni me acordaba, fuiste segundo en un Golden Boy solo por detrás de un tal Erling Haaland.
1: Sí.
0: Y tienes la Nations League con España también.
1: Sí.
0: Jugaste, de hecho, en la final, habías jugado la semifinal.
1: Sí, sí, cierto, sí.
0: No está mal, ¿eh? El palmarés.
1: Sí, no está mal, no está mal.
0: ¿Tienes réplicas de los títulos o no?
1: Sí, todas.
0: ¿Dónde las guardas?
1: En Barcelona.
0: Ah, en Barcelona.
1: Sí, sí.
0: ¿Las guardan tus padres o...?
1: Sí, mi padre coge todo. No, tenemos, bueno, una mini vitrina ahí en casa y es donde ponemos un poco todo.
0: Eres el futbolista más joven también en marcar un gol con la selección española contra Ucrania, ¿te acuerdas?
1: Sí. Sí, un gol también muy muy muy especial. Me acuerdo que unos días antes marqué contra Alemania, pero me lo anularon.
0: Es verdad, es verdad.
1: Y pero nada, con Luis Enrique también en ese momento me sentía muy bien y se podía ver en el campo, sí.
0: ¿Quieres recordarlo, el gol? ¿Lo has escuchado alguna vez?
1: No, nunca.
0: Pues mira, esta es la narración de Antonio Romero en la cadena SER.
2: Que recupera Reguilón, le va a pegar, le pegan su Fati al palo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol. Golazo de Ansu Fati. Lo estábamos avisando. Lo peor era el resultado. Le podía caer un saco. Y para culminar 32 minutos de una explosión absoluta en su primera aparición como titular con la selección española, el robo de pelota en el círculo central de Reguilón. Ojo también con el partido de Reguilón. Le pone la pelota en su pate y a partir de ahí el chaval de 17 años lo hace todo y todo bien. Se escola a la izquierda, mira el portero, se la pone en la derecha, asoma en la frontal, le pega un zurriagazo espectacular, prácticamente sin carrera. Ahora sí se tira Piatov, ahora sí que es imposible para el portero de Ucrania. La pelota pega en la cepa del palo izquierdo, entra dentro, besa la malla, se convierte en el tercero. Hay que quitarse el sombrero. Ansu fabrica el primero, acaba de anotar el tercero, también un golazo. Marca España, marca el del Barça. 17 años, el chaval más joven en la historia del fútbol español en ser titular con la camiseta de la Roja en el 33 de la primera, 33 de Delicatessen, 33 de exhibición, 33 de Ansu Fati. España 3, Ucrania 0.
0: Ha pasado tiempo, ¿eh?
1: Sí, ha pasado.
0: Y parece que fue ayer.
1: Sí, sí, cierto. No, también me acuerdo que, porque tenía 17, nunca pensé que me iba a llamar en ese momento. Y me acuerdo, estaba de vacaciones con mi amigo Marc y nada, ya hablábamos un poco. No, puede que te llamen, pero dije, no, es imposible, ¿sabes? Y me acuerdo, yo estaba en el coche, él estaba un poco lejos porque yo salí un poco antes y me grita y le escucho gritar como ¡sí! Y yo ya por dentro digo, no me lo puedo creer. Como que ya me lo intuía un poco. Y cuando viene le digo, ¿qué? Me dice, sí, ¿qué vas? Y fue, sí, siempre me acuerdo también porque estábamos de vacaciones, tranquilo y nada, fue también un momento.
0: Pero los jugadores, ¿sabéis cuándo vais en el momento en que se hace oficial la convocatoria?
1: Sí,
0: ¿no
1: sí.
0: os llaman antes?
1: No.
0: ¿En serio?
1: No.
0: O sea, ¿lo sabéis como cualquier otro?
1: Sí, bueno, hay una prelista de que puedas ir, pero creo que en ese momento tampoco había eso. Pero sí, yo me enteré al momento, no me llamaron antes para decirme que iba a ir, ¿no?
0: Es bestia.
1: Sí. No, para mí es mejor así también, tipo, una sorpresa así siempre va bien.
0: Y además, para una persona como tú, ¿no? Con la historia familiar que tiene, con lo que sufrieron tus padres cuando vinisteis a España, tu padre que tardó en conocerte porque estaba trabajando, que nos lo ha explicado alguna vez en la SER. Bueno, es un éxito de país y es, ¿no? Bienvenidos a la modernidad.
1: Sí, no, como siempre le digo a mi padre, que siempre le agradezco, porque bueno, todo el mundo me conoce gracias a él, obvio a mi madre también. Pero creo que más a mi padre, que tuvo que emigrar aquí a trabajar a España. Y bueno, coincidió con muy buena gente también que le pudo ayudar. Y nada, como yo le digo, porque luego uno crece aquí y lo ve todo fácil. Y también veo muchas situaciones que hay padres que vienen de África y quedan aquí y luego abandonan a sus familiares allí y no, nada, la verdad que valoro mucho lo que hizo mi padre y siempre se lo digo, siempre le estaré agradecido porque la gente me conoce gracias a él. Sí.
0: ¿Y qué vida les has regalado tú gracias al fútbol?
1: Sí, bueno.
0: Que pueden estar todos tranquilos ya, ellos y unas cuantas generaciones que vendrán después de ellos.
1: Sí, bueno, sí, también, también en eso me ayuda, ¿no?, para poder tener todo más fácil, poder organizarme y poder todos vivir con tranquilidad, que creo que bueno, uno se merece también por todo lo que ha trabajado y por todo lo que ha hecho por mi familia.
0: ¿Sueñas con volver a la selección española?
1: Sí, obvio, siempre que te llaman es un sueño, es una gran responsabilidad representar a un país como España y bueno, obvio que es un sueño siempre que pueda irse.
0: ¿Y cuál es tu referente futbolístico?
1: Uf, es difícil, ¿eh? Siempre he tenido muchos, porque de pequeño siempre me gustó Ricardo Quaresma.
0: Ah, cuando, buen regateador.
1: Sí, cuando era pequeño. Y luego en Sevilla me gustó Navas, era un referente cuando estaba en Sevilla. Y luego en el Barça, obvio, Messi, Iniesta. Y bueno, pero han habido muchos jugadores. Que te podría decir Cristiano también, Neymar. Como te digo, me intento fijar un poco en todos, porque cada uno es diferente y cada uno tiene sus cosas que puedes coger y mejorar. Sí.
0: ¿Y tienes aficiones? ¿Utilizas algo para desconectar del fútbol? ¿Es bueno para el jugador no estar 24 horas pensando en el fútbol?
1: Sí, obvio. Al final, sí, tienes que hacer otras cosas también para el fútbol en nuestra vida. Y bueno, pero también tienes a gente, ¿sabes? Que tu familia, que quiere disfrutar de ti, que quiere pasar tiempo contigo y es lo más importante. Estar con gente que quieres, que valoras, que te suma. Y sí, me gusta salir a pasear como cualquier persona, ¿no? y nada, pasar tiempo con mi familia, con mis amigos. Ahora últimamente Paul me llevó una vez al estudio y ahora ya no salgo de ahí.
0: ¿Al estudio de grabación?
1: Sí, para cantar.
0: ¿Ah, sí? ¿Cantas?
1: No, hombre, me lo intento pasar bien, lo intento, pero sí que...
0: ¿Habéis hecho un dúo? ¿Pogba y tú? Sí, sí, sí. ¿Me estás vacilando?
1: No, en serio.
0: ¿Sí?
1: Sí. No, nos lo pasamos bien.
0: ¿Pero hay canción hecha?
1: Sí, hay, pero solo para nosotros.
0: Ah, ¿no la puedes compartir con los oyentes? No. ¿Qué estilo? Reggaetón será,
1: sí,
0: ¿no?
1: Reggaetón.
0: Todos los jóvenes de hoy en día, reggaetón.
1: Sí, es lo que vende.
0: Pero me estás diciendo que habéis hecho una canción Pogba y tú.
1: No, en serio, sí.
0: ¿Ah, sí?
1: Sí.
0: ¿Y cómo te convenzo para que la dejes escuchar a la gente?
1: No, imposible. Pero no, mis amigos se lo he enviado a todos.
0: ¿Ah, sí?
1: A todos mis amigos.
0: Ah, pues ya haré trabajo periodístico para intentar conseguir esta canción.
1: A Gabi, a Lamin, a Valde, a todos se los he enviado.
0: ¿Le has mandado a Lamin la canción?
1: Sí,
0: ¿y qué dice? Para mí le gusta,
1: no,
0: cantar, bailar, le gusta,
1: Se ríen, Pero no, me dicen que es buena, que...
0: ¿Ah, sí?
1: No sé si me lo dicen para reírse de mí, para que la publique y luego la gente se ría o lo dicen en serio. Pero no, es un buen pasatiempo, la verdad, que nunca había ido y la verdad que lo recomiendo a la gente que para hacer un plan diferente de ir y desconectar, decir todo lo que quieras y al final te desahogas también. Sí.
0: Imagínate un día actuando en el Camp Nou.
1: No.
0: Que siempre actúa un grupo en la media parte, ¿no? ¿Te imaginas?
1: Bueno, ¿por qué no?
0: Pogba y Ansu Fati. Seguirás el...
1: La vida es corta, hay que intentarlo.
0: No, está muy bien. Sí, me he quedado con las ganas ahora de... Buscaré la manera de conseguir esta canción y a ver si la puedo compartir, si me dejas con la gente. Te iba a decir que el clásico no lo vas a ver porque coincide con el partido del Mónaco, domingo a las 9, pero lo seguirás de alguna manera. Después preguntarás, o lo digo porque el Barça, como has dicho antes, esperas que sea campeón y posiblemente lo sea ya este fin de semana.
1: Sí, seguramente. Bueno, será un partido duro porque también Madrid sabe que si pierden ahí, bueno, Barça lo va a celebrar. Entonces creo que será un partido muy, muy divertido y como todos los clásicos, pero creo que este va a ser un poco más especial, ¿no? Porque Barça puede ganar la Liga y bueno, yo estaré enfocado en lo mío porque ahora estoy en Mónaco y también...
0: Tenéis partido contra el Lille, ¿no?
1: Lille, sí, y estamos jugando la Plaza Champions, así que no, estaré enfocado aquí.
0: Si no tuvieras partido, ¿estarías en el Camp Nou con la gorra y la bufanda?
1: puede ser, sí, ¿por qué no?
0: ¿Has ido a ver muchas veces el Barça?
1: Sí.
0: ¿Como aficionado?
1: Sí, cuando era pequeño, siempre, sí.
0: ¿Recuerdas el primer partido que fuiste como aficionado al Camp Nou?
1: Sí, creo que... No estoy seguro, pero creo que contra Atlético de Madrid en 2011.
0: ¿2011?
1: Sí.
0: Eso debía ser un 6-0 porque era época de Guardiola, ¿no?
1: Me acuerdo que hubo dos golazos. Uno de Falcao, que hace una picadita, y una de Adriano, que la mete...
0: Ah, sí. Hostia, tenía un buen disparo,
1: no,
0: de Adriano.
1: Sí, no sé si fue... Creo que fue un 1-1.
0: Costó más.
1: Sí, creo que ese partido fue muy divertido.
0: Qué bueno era Falcao,
1: sí,
0: ¿eh?
1: Sí, Falcao.
0: Que también ha jugado en el Mónaco. Uh-huh. Es que la lista de futbolistas importantes que han pasado por este club es larga, ¿eh?
1: Sí. No, es Trezeguet, que no lo he visto mucho, pero he visto vídeos.
0: Se nota que eres joven. Metía una de goles Trezeguet.
1: Sí, decían que era un crack.
0: Que también hablaba muy bien el castellano.
1: Sí. Thierry tampoco no lo he visto mucho. O sea, lo he visto ya cuando estaba terminando.
0: Pues tu fútbol, no sé si te lo han dicho alguna vez, pero se parece un poco, recuerda un poco a Henry.
1: Bueno, no lo he visto mucho. Sí que he visto un par de vídeos, pero sí, también se ve que ha sido una leyenda. Y no, aquí han pasado muchas leyendas.
0: ¿De Mbappé se habla mucho en el Mónaco o no?
1: Sí, te diría que... te diría que sí y no, pero porque también es el pasado, ¿no? Pero sí que ahí creo que ha dejado una buena huella aquí y al final puedes ver fotos también suyas en algunos sitios del club, de Henry, de todas las leyendas que han pasado por aquí.
0: Ansu Fati, gracias por estar con nosotros en el Que t'hi jugues.
1: Muchas gracias. Ojalá.
0: Un abrazo muy fuerte, gracias.
1: Muchas gracias.
3: Doncs ja ho tindríem, el programa d'avui dilluns. Sí. Aquesta nit ja sabeu que podeu seguir l'Espanya-Portugal al Carrusel Deportivo i molta sort per Ansu Fati, no?
4: Sí, mucha suerte, porque vas a ser un delantero muy bien y vas a tener que hacer.
5: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Feijóo compra otra vez el discurso a Ayuso, es decir, a la facción más radical de su partido, y da otro paso en su acercamiento a los postulados de la ultraderecha. Feijóo asegura en una entrevista en Antena 3 que si gobierna extenderá toda España la ley madrileña que otorga derechos al concebido no nacido.
7: Eso lo hice en el año 2011 en Galicia. La presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha reiterado y ampliado en la Asamblea de Madrid, y desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
6: Una ley nacional, un texto polémico, el de Ayuso en Madrid. Dicen en Génova que están trabajando en esa ley que Feijóo va a incluir elementos de esa ley de Ayuso y detalles también propios. Este es Borja Sémper, hace unos minutos en la sede nacional del PP en la calle Génova.
8: Ya lo hizo en el año 2011 en Galicia el presidente Feijóo, y recientemente lo ha impulsado también con mayor alcance la presidenta Ayuso en la Comunidad de Madrid. En definitiva, estamos hablando de una ley para que el concebido no nacido compute en ayudas, en beneficios y en subvenciones que dependan de la renta familiar o de la composición de la unidad
6: familiar.
8: Esto
6: dice el PP. En Vox están encantados, como no, con esta idea, aunque quieren más. Este es el portavoz de la ultraderecha, José Antonio Fuster.
9: Es una ley que en su espíritu nos parece bien porque representa bien una posición de Vox, que es el respeto a la vida, desde la concepción hasta la muerte, no solamente a partir de la 14ª semana. Le dijimos, es una ley que nosotros modificaremos, que nosotros mejoraremos muchísimo cuando gobernemos.
6: Y nosotros a las 2:30 vamos a escuchar las críticas de la oposición y de los grupos que cuestionan esta ley, que, por ejemplo, recordemos, concede los derechos de una familia numerosa a aquella que espera un bebé, con dudas jurídicas razonables sobre los derechos que otorga además a uno nacido. 2 de la tarde y 2 minutos. Esta mañana, por cierto, Vox ha plantado a Juan Manuel Moreno en su primer compromiso como partido de gobierno en Andalucía. La ultraderecha no ha acudido al acto homenaje a Blas Infante, padre del andalucismo. María Jesús Montero, esta mañana en Hoy por Hoy, le decía a Pedro Blanco que este pacto PP-Vox es el más reaccionario de todos.
10: Es que este señor lo que le interesaba sobre todo era que en la foto, las fotos correspondientes, aparecieran cuantos menos miembros de Vox mejor, pero que las políticas las asumía desde el primer momento, y se ha hecho un acuerdo en 3 semanas porque se ha tragado con todo el ideario de Vox.
6: Ampliamos ahora en Hora 14 Andalucía. La entrevista completa está en la app de la SER. Luego lo contamos todo, también a la espera de la decisión que pueda adoptar en las próximas horas el juzgado de Peinado sobre el pasaporte de Begoña Gómez. La mujer del presidente del gobierno pidió que se lo devolviera para poder viajar a la cumbre de la OTAN en Ankara, y Peinado, o casualidad, se ha marchado de vacaciones. La decisión la va a tomar el juez sustituto.
11: Mundial 2026, Cadena SER.
6: Pero hoy, por encima de todo, son noticia dos cosas: el calor y el Mundial. España se juega su continuidad frente a Portugal, un rival próximo, un rival serio, pero también un rival complicado. La cita es a las 9 en Dallas. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí buenos días, las 7 y 3 de la mañana, y ya se nota que es ambiente de partido grande. España se la juega contra Portugal y no podemos fallar, está mejor el equipo, pero decir Luis de la Fuente que hace falta subir el nivel, que jugando como hasta ahora no seremos campeones del mundo. Apostamos porque va a repetir el mismo 11 que derrotó a Austria, y en Portugal, atención, juega arriba Cristiano, sinónimo de gol. Lo contamos en Carrusel desde las 7 de la tarde.
11: Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
6: Y lo dicho, muchísimo calor, previsiblemente el peor día de esta segunda ola del verano, y con los termómetros disparados, Jordi Carbó.
13: Durante toda la semana va a hacer mucho calor en todo el país, pero especial atención hasta el jueves, viernes en algunas provincias, que es cuando vamos a tener valores propios de ola de calor. Después baja la temperatura, pero igualmente continuará haciendo mucho calor. Y aparte de las altas temperaturas, en general esta tarde máximas de 35 a 40 grados, superando los 40 en el interior de la península, mucha atención también a las tormentas. Entre esta tarde y la noche se formarán en el interior, localmente algún chubasco intenso, pero sobre todo muchas descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.
6: Pues tarde de calor, tarde de radio pegados al carrusel, con la producción de Aldo Gómez y con Nick Sutherland y Juan Carlos Fernández en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 4 minutos.
5: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
14: Protecció Civil demana no accedir al medi natural. A banda del massís de les Gavarres es tanquen els espais de la Ribera Salada del Solsonès i la Baronia de Rialp a la Noguera. El risc d'incendi està disparat amb l'arribada de la segona onada de calor aquest estiu, que el Servei Meteorològic avisa durarà fins dijous.
15: Serà una onada de calor més llarga i més intensa que la que ja vam patir per Sant Joan. De fet, ens esperen 3 dies, com a mínim, de temperatures molt altes, extremadament altes, de manera extensa a tot Catalunya, i en aquest sentit hem activat avisos de situació meteorològica de perill per calor molt intensa.
14: S'activa l'alerta arreu de Catalunya també per calor nocturna. El dia més fort, demà, les temperatures poden arribar als 42 graus a Lleida, Terres de l'Ebre o l'Empordà. El pla Alfa col·loca pràcticament també tot Catalunya en risc molt alt o extrem d'incendi. Ha començat fa poca estona un incendi a Terrades a l'Alt Empordà mentre els bombers continuen extingint el foc de les Gavarres, que ara està estabilitzat. Els acompanyarem. El nostre company en Carles Couso ens ho explicarà dins d'un camió de bombers que controla que el foc no reavifi. I farem balanç d'aquesta calor prematura. Des del mes de juny a Catalunya han mort 1.103 persones més que l'any anterior, i són morts que el model de la Universitat Carlos III atribueix a la calor. La Generalitat admet preocupació.
16: Estem amoïnats perquè està durant molts dies. Ja en tenim normalment 2-3 onades de calor cada estiu, i en aquests moments portem pràcticament després de Sant Joan amb unes temperatures que van pujar molt, que van començar a baixar, però que no han arribat a la normalitat.
14: Tot això en aquest dilluns en què anirem a Osona i al Ripollès. Ara mateix ja està passant la tercera etapa del Tour. Ha començat aquest migdia des de Granollers, i aquests són els aficionats que l'han vist passar fa poc per Vic.
17: Sí, vivim aquí a la Rambla del Passeig, i bueno, estàvem aquí amb les nenes, que els feia gràcia veure el Tour de França, i dic, doncs mira, tinc unes cadires de càmping, doncs les aprofitarem aquí a l'ombra, perquè fa molta calor.
14: L'última etapa que passarà per Catalunya, també per la collada de Toses fins a les Angles. I un estudi dona la resposta a un dels dilemes que més ronda pel cap les dones que són a la trentena. Congelar òvuls abans dels 36 anys duplica les possibilitats de ser mare a partir dels 40. Ho han determinat investigadors de l'Institut de Sheus després d'estudiar 2.000 dones durant una dècada.
18: Al voltant d'una de cada 10 pacients que venen a descongelar els seus òvuls no tindran ni la possibilitat de quedar-se embarassades, perquè no haurem obtingut cap embrió. Per assolir l'èxit, recomanem congelar entre 10 i 15 òvuls quan són menors de 36 anys.
14: De seguida ho ampliem. Abans, informació de servei. Recordeu que avui era el dia en què la R3 de Rodalies entre Ribes i Puigcerdà recuperava els trens, però només començar a les 6 del matí, una incidència a la infraestructura entre Ripoll i Ribes obliga a tallar la circulació. Per tant, continuen els busos en aquesta R3 entre Ripoll i Puigcerdà. Aquest servei, que havia de tornar avui, que estava tallat des del gener després de l'accident de Gelida. A la tècnica, Tomàs Sánchez. A la producció, Èlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts, ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
14: Què tal? Bona tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya acaba d'activar alerta per calor extrema a tot Catalunya fins dijous. És quan ha de durar la segona onada de calor, amb temperatures per sobre dels 40 a Lleida, l'Empordà, a les Terres de l'Ebre. De seguida us farem tot el detall d'aquesta previsió, però abans hem d'anar fins a la Bisbal d'Empordà, allà hi ha el centre de control dels bombers, per saber l'última hora de l'extinció de l'incendi de les Gavarres, recordem, estabilitzat. Però també hi ha un altre incendi que preocupa a Terrades, a l'Alt Empordà. Carles Couso, des de la Bisbal, bona tarda.
19: Hola, bona tarda, Joan.
14: Avui ens has dit moltíssimes vegades que el que preocupa més els bombers és que passi justament el que està passant, simultaneïtat de focs. Quina és l'última hora?
19: Doncs fa pocs minuts que els bombers treballen en un incendi que afecta vegetació agrícola a Terrades. Ens admeten que avancen força i que han decidit enviar-hi tots els mitjans aeris que fins fa pocs minuts sobrevolaven la zona de les Gavarres. Volen evitar de totes que afecti l'incendi de Terrades massa forestal, perquè això, admeten, estem en fase inicial, encara podria complicar la situació. Un incendi al de Terrades que ja hauria afectat, però totalment una granja. Els preocupa, com deies, molt que hi hagi dos focs grans a Catalunya, perquè això els posaria molt i molt difícil complir amb l'objectiu que tenen aquí, a l'incendi de les Gavarres, controlar l'incendi, que recordem és la fase prèvia a l'extinció. Ja sense altres focs simultanis, això de poder controlar l'incendi de les Gavarres no serà feina fàcil, ens admeten, i només compten poder-lo donar com a controlat aquest vespre si es compleixen els millors pronòstics. I això, Joan, què vol dir? Doncs que el vent de la tarda no apreti tant com aquests últims dies. Està això entre les previsions, i que tots aquells punts crítics calents que es van encenent es puguin apagar, com s'ha fet fins ara durant tot el matí, pràcticament en un tres i no res. La preocupació dels 140 bombers que hi ha sobre el terreny se centra en tres grans punts. D'entrada, al flanc dret. Allà asseguren encara els queda un bon tall per repassar possibles represes del foc. Recordem, aquest flanc dret és el que queda a la cara interior del massís de les Gavarres, aquell que hem anat dient des de divendres que pot arribar afectant, els pitjor dels casos, unes 30.000 hectàrees. Després hi ha una altra zona crítica, que és una zona de barrancs a prop de la carretera de la Ganga, aquesta carretera on va començar l'incendi, una carretera que connecta Calonja i la Bisbal. I el tercer punt crític, on també hi ha molts d'aquests 140 bombers, és un punt intermig dels dos flancs, un punt que queda al mig de la zona afectada per les flames. La nota positiva, Joan, a aquesta hora, és que la zona pròxima a les urbanitzacions, recordem-ho, el foc de les Gavarres ha cremat 11 cases i n'ha afectat parcialment 14, fa estona que en aquesta zona no hi ha flamarades, però missatge important dels bombers: qualsevol català, catalana, que vegi una flamarada, una mica de fum, que truqui immediatament al 112.
14: Doncs important aquest consell dels bombers. Carles, un cop estabilitzat aquest incendi, quina és la tasca dels bombers? Quina és la feina? Com funciona? Tu, de fet, has pogut acompanyar-los en un camió de bombers aquest matí fent la feina d'extinció d'aquest foc.
19: Sí, els hem acompanyat a fer una de les feines clau perquè l'incendi es pugui donar per controlat. Els bombers van amb un 4x4 fins a un punt concret, informen de la seva situació als comandaments.
20: Deu venir el draf, bueno, perfecte.
19: I es posen a resseguir el perímetre de tota l'àrea estabilitzada en la que ja hi ha una mànega d'aigua instal·lada. Metre a metre, amb més d'una eina, repassen el terra, també les soques, que tot i estar sota terra poden haver quedat afectades i fer aixecar alguna fumarada. Xavier Encinas, sergent dels bombers.
21: Un cop ja ha passat la línia d'aigua, fixar el perímetre amb eines manuals perquè hi hagi una separació física en lo que no ha cremat amb lo que ha cremat, perquè si no l'incendi podria anar creuant en el lloc que tingui continuïtat vegetal i es tornaria a obrir.
19: Serà una feina que durarà durant tota la tarda i que és clau per poder controlar l'incendi. I una dada interessant, sorprenent fins a cert punt, és que el calor està sent ara un aliat pels bombers, perquè fa que a les zones calentes, en aquests punts crítics on pot haver-hi represes, s'aixequin amb més facilitat les flamarades o zones de fum, i això fa que ràpidament els bombers que estan sobre el terreny, n'hi ha 140, o bé avisin un helicòpter que tira immediatament aigua en ella, o que ells, amb aquestes mànegues d'aigua que ja hi ha instal·lades per tot el perímetre, puguin apagar-ho ràpid.
14: Doncs pendents de qualsevol novetat des de la Bisbal en aquests dos incendis, amb bones previsions, amb bones notícies de moment. Carles Couso, qualsevol novetat ens avises. Gràcies.
19: Fins ara.
14: Hi ha hagut gairebé una trentena de cases afectades per aquest foc, masies, granges de la zona. En Martí Olivés, el punt on va començar tot, en una carretera que creu el massís, on allà va saltar aquesta espurna d'una radial amb la que hi treballava un operari. Martí, bona tarda.
22: Bona tarda, Joan.
14: Tu has parlat amb diferents veïns afectats.
22: Sí, jo ara mateix sóc, com dius, a la zona zero. És la carretera de la Ganga, que és on va començar, està tancada, però hem pogut accedir-hi a través d'una pista lateral i veig perfectament com va començar tot. És a dir, encara tinc certes clapes de bosc cremat que van començar en una zona de bosc d'alzina i com van esparcir-se ràpidament cap a un camp. Hi ha una de les bales de palla que encara té restos de cremades. Com van anar saltant el que dèiem dels incendis de sisena generació, no? Com van anar saltant metres a metres fins a escampar-se ràpidament. I encara també hi veig que hi ha on havien fet el perímetre els bombers amb les mànegues d'aigua que ara comentava en Carles. Hem pogut parlar amb algun dels veïns que estaven a tocar d'aquesta zona, una de les primeres finques que hi ha aquí on es va produir l'incendi, que ens explicava que van haver de, durant les primeres hores, ser ells qui combatessin el foc, perquè, clar, els bombers tenien certs dilemes. Tenien una casa de colònies a tocar d'aquest incendi, per tant, van concentrar-se primer en aquelles afectacions, no?, perquè hi havia 150 nens de colònies que estaven confinats, i va ser ell, amb l'ajuda d'altres operaris, qui van combatre a les primeres hores de foc. Li ha quedat una part del galliner afectat, però pensa que és una casa amb jardí, amb força jardí, per tant, estava força satisfet de com com havien reaccionat. Tot i així, tot i que la Bisbal de l'Empordà va ser l'escenari zero del foc, on també s'ha escampat és cap al flanc de la costa. En Carles deia, el flanc dret és el que preocupa més. Aquest és el que va cap a l'interior, cap a Girona, no? Però el que fins ara ha tingut més afectació és el que desemboca a Calonge, a la Costa Brava. Nosaltres també hem estat allà en algunes de les urbanitzacions. Hem pogut ser a Mas Ambrós, que ara mateix hi ha poc moviment, perquè és una zona sobretot de segones residències, amb dia feiner, hi havia a primera hora del matí molt poca activitat, i hem pogut parlar amb alguns dels veïns que també ens deien que havien pogut tornar, però que ho feien amb certa por.
0: Ells venien, nosaltres anàvem, se'ns va encendre el foc a nosaltres, va venir un munt de veïns amb mangueres, nosaltres vam anar a buscar una altra veïna, i bueno, ens hem anat ajudant, sobretot ahir. Avui està tot molt més tranquil.
22: D'aquesta manera, sobretot el que ens diuen és, encara que no formin part d'aquesta vintena llarga de cases que han quedat afectades, pensa Joan que en tota la zona hi ha molta gent que encara no té llum i aigua des de divendres. Per tant, amb les afectacions que això té, també hem pogut parlar amb comerços, com ara una casa rural, que ens explicaven que totes les reserves de tota la setmana, no només d'aquest cap de setmana, sinó fins ben entrat el cap de setmana que ve, se li havien cancel·lat. Ens deia que havia perdut 4.000 euros només per aquesta cancel·lació de reserva. Per tant, el foc, més enllà de la sort de que no hi ha hagut danys personals i dels danys materials que hagi pogut produir en alguns habitatges, també té aquest rerefons de les molèsties, del malestar, de gent que està sense llum i aigua i que tot i així han de treballar a pagès o en altres coses, i també dels efectes de l'impacte que ha tingut econòmic en alguns negocis.
1: He vist que ha arribat fins a Cat Munt, que és un dels masies que hi ha dalt la muntanya. No sé l'abast que hi ha per darrere, però és impressionant i és molt, molt, molt i molt trist per les persones que hem viscut aquestes muntanyes i ens hem crescut aquí.
22: I la fotografia, els veïns el que ens expliquen, aquesta tristesa de tot i que fa molts anys que es diu que les Gavarres es podien cremar, doncs veure que finalment això s'ha fet realitat.
2: Gràcies, Martí, per la feina. Que vagi bé.
22: Fins ara.
2: Perquè us en feu una idea, només ahir a la tarda els bombers van rebre 15 avisos de focs forestals per tot el territori. És el que més preocupa, que apareguin focs simultanis, ara ens ho deia en Carles. Els agents tanquen els accessos als espais naturals de la Ribera Salada, el Solsonès, la Barònia de Rialp a la Noguera. Evidentment, també es manté tancat l'accés en aquest massís de les Gavarres. Els agents rurals han actualitzat el risc d'incendi per avui. Si mirem el mapa de l'anomenat Pla Alfa, pràcticament tot Catalunya està en risc alt, que és nivell 2, però hi ha 385 pobles i ciutats a nivell 3, que és perill molt alt d'incendis. Bàsicament tot l'Empordà, la Plana de Lleida, Terres de l'Ebre, Catalunya Central, Penedès, Garraf i Vallès Occidental. I el risc ja és extrem màxim, 4 sobre 4, en 11 municipis del Baix Empordà, 9 del Gironès, 8 de la Noguera, 5 del Solsonès, 4 de l'Alt Urgell, 3 de la Terra Alta, 2 de la Ribera d'Ebre i 1 al Segrià. Busqueu Pla Alfa al web del Departament d'Interior per saber exactament en quina situació es troba el vostre municipi. Oriol Soler, què tal? Bona tarda.
23: Què tal, Joan? Bona tarda.
2: Recordem què no es pot fer quan estem a nivell 3 o 4, nivell màxim de perill d'incendi.
23: Doncs al nivell 3 del Pla Alfa queden sospeses totes les activitats amb risc d'incendi, fer foc a qualsevol àmbit, utilitzar maquinària, bufador, radials o qualsevol eina que pugui deixar anar espurnes o descàrregues elèctrics. També queda totalment prohibit utilitzar material pirotècnic o fer crema de rostolls. El 4 és el nivell més elevat de tots de vigilància i prevenció, i a les restriccions anteriors s'hi sumen les que dicti Interior, que avui inclouen aquesta limitació total d'entrada i activitat a grans espais forestals com a mesura de prevenció.
2: Jordi Carbó, què tal? Molt bona tarda.
24: Bona tarda.
2: Quines condicions meteorològiques hi ha perquè el risc sigui extrem d'incendi i fins quan han de durar, Jordi?
24: Doncs mira, les condicions més complicades les tindrem sobretot dimecres, ara detallarem per què, però en línies generals, diverses idees. La pluja ha estat escassa els últims mesos a gran part de Catalunya, les temperatures molt altes es van registrant des de finals de maig, ja amb una onada de calor al juny, aquesta altra que tenim ara mateix, tot plegat està configurant un terreny que, si bé encara la vegetació aguanta molts llocs, altres no, altres ja està molt eixuta i és l'escenari ideal, no?, perquè si s'inicia un incendi, doncs sigui difícil aturar-lo. Dèiem que dimecres serà el dia més complicat, però compte les pròximes hores perquè tindrem aquest règim de vents que s'està fent tan famós, no?, el de la marinada. No hi ha tramuntana ara, però sí que les pròximes hores la marinada continuarà bufant a gran part de Catalunya, a l'àrea de l'incendi de l'Empordà, doncs amb ratxes de més de 40 km per hora, i fins ben entrada la nit no acabarà de desaparèixer del tot aquest vent. Però tornem a dimecres. Dimecres es donarà la coincidència de més factors, encara que posaran o elevaran encara més el risc d'incendi. Temperatures molt altes. La onada de calor arribarà al seu màxim entre dimecres i dijous. Humitats encara més baixes i tempestes de calor, o dit d'una altra manera, tempestes seques, que si aquesta tarda tan sols afectaran el Pirineu de Lleida, dimecres ja podrien afectar més comarques fora del Pirineu, i el perillós d'aquestes tempestes és que deixen poca aigua i a sobre van acompanyades de moltes descàrregues elèctriques, molts llamps, i en el moment en què cauen els llamps, ratxes de vent que poden superar els 80 km per hora. De manera que insistim en el fet que tota precaució és poca.
2: Sobre l'alerta de calor extrema que fa poca estona activat el Servei Meteorològic de Catalunya, també és per calor nocturna, Jordi. Les temperatures tornaran a batre rècords. Fins quan arribarem?
24: Els rècords ho anirem veient, ens aproparem als rècords, però la idea general és que aquesta setmana, tota la setmana farà molta calor, però entre avui i dijous, algunes comarques divendres, és quan tindrem el màxim, que això es traduirà en màximes de 35 a 40 graus a tot el territori, superant els 40 a l'interior, sobretot a Ponent i a l'Ebre. A les nits, això anirà per barris, o per comarques, millor dit. A tota la costa i a l'Empordà no es baixarà dels 25 graus i fins ben entrada la nit, a prop dels 30. En canvi, a l'interior i als Pirineus, com la massa d'aire és molt eixuta, sí que la temperatura podrà baixar més. Aquesta onada de calor s'acabaria a finals de setmana, però tot apunta que la setmana vinent hi ha molta probabilitat que en tinguem una altra.
2: Déu-n'hi-do. Doncs ho anirem explicant. Jordi Carbó, com sempre, moltes gràcies.
24: Que vagi bé.
2: La investigació per determinar el responsable de l'origen del foc a les Gavarres continua. A CERCatalunya.cat hi ha aquest vídeo on es veu just com començava també l'operari que va trucar al 112 quan va veure que la radial amb la que treballava va encendre la vegetació al marge de la carretera. Aquest operari, quedat en llibertat, va declarar davant la policia, i el dubte és saber si ell coneixia que amb aquest pla 3 no es podia fer el que estava fent, o si la seva empresa, Uri, el va enviar allà sense conèixer la llei.
3: Sí, ara mateix els Mossos pendents de dues coses. Per una banda, la declaració de companys de feina d'aquest operari, per l'altra, que l'empresa subcontractada enviï l'informe que ha reclamat la Conselleria de Territori, la Generalitat, que és qui al final havia contractat aquesta empresa per fer aquestes tasques. Els sindicats han sortit en defensa del treballador, recordant que és molt important saber exactament quines ordres o instruccions concretes va rebre de l'empresa i també si se l'havia informat de les restriccions que tenia a l'hora de fer aquestes tasques. Camil Ros, secretari general d'UGT a Catalunya.
4: I, bueno, hi falta veure com ha anat tot, però, bueno, doncs ha estat detingut dos dies el treballador, però els responsables de l'empresa han passat el cap de setmana on l'hagin volgut passar, no? Per tant, jo crec que aquí hi ha una responsabilitat.
3: Declaracions de Camil Rosa, d'aquí Catalunya.
2: Sabeu que sobre la calor hi ha un model, el de la Universitat Carlos III, que calcula l'excés de mortalitat d'un any per l'altre, estima quines morts causa la calor. Des del mes de juny, amb dues onades de calor i amb una temperatura mitja de 10 graus per sobre, es calcula que a Catalunya han mort 1.103 persones. La Generalitat, Uri, admet que les dades ja són preocupants.
3: Sí, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, diu que les dades que té controlades la Generalitat vinculades a cops de calor, deshidratacions no són bones, i recorda, com deia ara el nostre meteoròleg Jordi Carbó, que aquesta onada de calor durarà ben bé fins a mitja setmana.
7: Sabem que hi ha mortalitat associada a la calor, no és que la gent vagi caient pel carrer morta per la calor, sinó que són condicions que ja existeixen, que s'agreugen amb la calor i que acaben precipitant. Nosaltres anem monitoritzant també els cops de calor, les deshidratacions, els síncopes, i realment estem amb unes xifres que són preocupants.
3: Declaracions a l'Aquí Catalunya, on ha admès també la preocupació que hi ha a la Conselleria de Salut per la durada cada cop més llarga d'aquestes onades de calor.
2: Dos minuts i repassem més notícies.
8: Ni quarts ni hores.
9: Jo soc l'Oriol Llopart i us vinc a presentar la meva secció.
8: Joc d'històries.
25: No és com un programa clàssic.
8: I anys i panys.
26: Som la família Ferrer.
8: Ha arribat l'hora de veure transformats en un programa els Premis Idea Ràdio 2026 de SER Catalunya. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els projectes guanyadors en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la SER i SER Catalunya fem sonar els Idea Ràdio 2026.
27: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
28: Cadena SER Penedès Garraf.
27: En 3D Measuring llevamos la medición portátil 3D donde la necesites. Alineaciones, control dimensional, escaneado 3D y asistencia técnica industrial. Además, ponemos a tu disposición mecánicos para mantenimiento industrial y soldadores, montadores y personal autorizado para tus proyectos y paradas técnicas. Medimos, montamos, solucionamos. 3D Measuring, porque en la industria cada milímetro cuenta. Infórmate en 3dmeasuring.eu.
6: Sabies que algunes lesions musculars o tendinitis recurrents poden tenir l'origen en problemes bucodentals? Vine a Centre Dental Vilanova. T'atendrem i assessorarem com mereixes. Som a la Rambla principal de Vilanova i la Geltrú i a centredentalvilanova.com.
10: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
11: Només penso en tu.
10: Referents amb tu. Hora 14. Amb Joan Bofill.
2: 5 minuts i seran 2:15. La Generalitat ja té a les seves mans l'informe de l'OCDE per millorar la situació de l'educació a Catalunya. I en aquest informe l'OCDE desaconsella fer una rebaixa generalitzada del nombre d'alumnes per aula i millorar, per tant, els resultats del sistema. Es defensa que serà més efectiu invertir els diners que costaria aquesta mesura a donar més recursos a les escoles que concentren més necessitats i a millorar el sou dels professors més ben preparats. Aquest informe ens el resumeix la Soledad Domínguez. Hola, Sole.
12: Hola, què tal, Joan? En el seu primer informe de diagnosi sobre com millorar els resultats del sistema educatiu a Catalunya, els experts de l'OCDE defensen que cal concentrar la inversió en aquells centres que tenen més alumnes amb dificultats. I aquí sí, en aquests centres, reduir el nombre d'alumnes per aula i incrementar els suports que tenen els professors per poder acompanyar aquests estudiants, però no fer una rebaixa lineal a tot arreu, com han demanat reiteradament els professors a les protestes d'aquest any, perquè diuen és una mesura molt cara i que es nota poc en els resultats. Els responsables de l'informe defensen també que serà més efectiu utilitzar aquests recursos per pagar millor els professors més ben preparats, aquells que treballen als centres més complexos i aquells que assumeixen més responsabilitats, i també per poder atreure talent a fora i aconseguir que els millors professionals vulguin dedicar-se a la docència.
2: Gràcies, Sole. I en l'àmbit de la ciència és segurament un dels dilemes que més ronda al cap de les dones que estan a la trentena d'edat. Si congelar òvuls i a partir de quan, amb tots els diners que això suposa? Doncs un estudi resol el dubte. Congelar òvuls abans dels 36 anys, atenció, duplica les possibilitats de ser mare a partir dels 40. Investigadors de l'Institut de Sheus han avaluat prop de 2.000 dones que estaven en aquesta fase durant una dècada i avui presenten els resultats al Congrés d'Embriologia de Londres. Èlia Pijuan.
13: L'estudi conclou que congelar òvuls abans dels 36 anys és l'opció més efectiva per poder tenir fills més endavant, tot i que no garanteix l'èxit al 100%. Miquel Soler és el cap del laboratori de criopreservació de Sheus Dona.
15: Al voltant d'una de cada 10 pacients no tindran ni la possibilitat de quedar-se embarassades perquè no haurem obtingut cap embrió. Per assolir l'èxit recomanem congelar entre 10 i 15 oòcits quan són menors de 36 anys.
13: Els investigadors pensen que la gent sap molt sobre com no tenir fills, però molt poc sobre quan tenir-los.
15: Els pacients no tenien coneixement del seu propi cos. Hi ha molt de coneixement sobre com no tenir fills, com no transmetre malalties infeccioses, però hi ha poc sobre fecunditat. Aquest article va molt enfocat també a poder donar un bon consell a les pacients que ens venen a fer cicles de preservació de fertilitat.
13: Els casos de dones que volen congelar òvuls s'ha disparat en els últims 12 anys. S'ha passat de les desenes a les més de 700 intervencions anuals.
2: Moment pels esports i això vol dir anar cap al Tour de França. Avui, tercera etapa, l'última que recorrerà Catalunya, que sortia en aquest cas de Granollers. El marxa aquesta etapa. Anna Palet, bona tarda.
16: Bona tarda, èxit de participació a Granollers a la sortida de la tercera i darrera etapa que el Tour de França recorrerà per Catalunya. Ara els ciclistes s'acosten ja a Ripoll, han passat per Vic, Sant Feliu de Codines i els queda anar cap a Capdavànol, al Port de Tosses, Puigcerdà, i des d'allà ja enfilaran cap a França, cap a Les Angles, on acabarà l'etapa, però ho farà, això sí, sense públic degut a l'incendi que està afectant a la zona. En total, el Tour de França haurà recorregut més de 350 quilòmetres per territori català, 64 municipis, i s'estima que 1 milió de persones l'han anat a veure en algun dels seus punts.
2: I a Barcelona, en futbol, els socis de l'Europa comencen a votar en una consulta si volen compartir el camp amb el seu màxim rival, el Sant Andreu. Tots jugaran l'any que ve en una categoria que obliga a tenir un camp de gespa natural i en el cas del Nou Sardenya, les obres per posar-ne no arribaran a temps. L'estadi és municipal i li correspon tot plegat a l'Ajuntament, Ferran Dalmau.
5: Ja fa 2 anys que l'Europa no pot jugar al seu estadi perquè és de gespa artificial. L'Ajuntament va decidir posar gespa natural al seu camp, però les obres van per llarg, perquè sota el camp hi ha un pàrquing que ho endarrereix tot molt. L'Europa, que aquest últim any ja calcula que ha perdut entre 600 i 900 mil euros al jugar en un estadi lluny del seu barri, ha plantejat ara una consulta als socis per decidir què fan l'any que ve. Si juguen una temporada més a Can Dragó, com fins ara, o si es muden durant una campanya al camp del seu màxim rival, el Sant Andreu, a qui sí que li posaran gespa natural abans de setembre.
11: L'exili a Can Dragó amb un camp d'atletisme reconvertit no és viable ni econòmica ni socialment.
5: El vicepresident de l'Europa, Àlex López, ja explicava la setmana passada al Keti Jugues que ells prefereixen evitar Can Dragó. Per tant, tot indica que l'any que ve es podria repetir a Barcelona el que ja passa a Itàlia amb l'Inter de Milà i el Milan, dos grans rivals compartint el mateix estadi.
2: Fins que no arribi la gespa natural en aquest camp de l'Europa, els negocis de l'entorn lamenten que pugui passar una altra temporada sense partits a l'estadi, calculen els bars que han perdut un bon grapat de diners ja aquest any.
17: Siempre como antes de una ola, dos olas, ya llena de gente, con cervezas, bocadillos. Normalmente cuando hay partido, tal vez ya podemos como tener 500 y algo más.
2: En aquest bar típic de les prèvies dels fans de l'Europa xifren entre 500 i 600 euros el que guanyaven cada partit. Segons i seran 2 quarts, ja ho sabeu, teniu tot a sercatalunya.cat i també a l'app de la cadena SER seleccionant SER Catalunya com a emissora favorita. Ara continua la informació a l'hora 14 i a les 3, llapis de memòria amb Jordi Manau. Fins demà.

0: Bernardo, amb tantes desgràcies al voltant, sí, les de Venezuela, les del Líban, les que també tenim aquí, que no ens quedem curts, les ganes de fer comèdia es mantenen intactes?
1: 100%. Hay una cosa que tenemos, y también lo veo en el Líbano, está muy